Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Això és Fórmula 107.9, els grans èxits a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: els oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Escoltes Fórmula 107.9, la banda sonora de la teva vida.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
1: 107.9.
0: La banda sonora de les teves
2: nits. I'm ready to party! Here we go!

All black girls in your face. Some white girls.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acompanyeu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: L'estat arriba quan...

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al

0: que l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't, pira't.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. By the rivers of Babylon. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I'm sorry.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C25 a Santa Coloma de Farners, deixa un carril tallat en sentit Lleida. Un altre accident, en aquest cas a la GI 554, a Esponellà, obliga a circular per pas alternatiu, i un tercer accident, en aquest cas a la C58 a Badia del Vallès, provoca retencions en sentit Barcelona. I el nou episodi de pluges ha deixat inundacions, carreteres tallades i diversos rescats, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Els bombers han fet un miler d'avisos entre el dilluns i dimarts, i a Xerta han rescatat una desena de persones atrapades en cotxes a la C12. També hi ha hagut un talús i un arbre que han caigut sobre un tren entre Vilanova i la Geltrú i Cunit sense causar ferits. La T301, la C352 i la C43 continuen tallades, mentre que el 112 ha rebut 661 trucades per 481 incidents relacionats amb aquests ruixats. A més, també unes 9.000 persones es troben sense subministrament elèctric i l'aeroport del Prat ha cancel·lat almenys 35 vols. Per aquest dimecres, el Meteocat preveu un nou escenari amb menor intensitat, tot i que manté la crida a la prudència. I en aquest sentit, els maquinistes s'oposen a la reobertura d'alguns trams de Rodalies que Renfe i Adif consideren segurs després de les afectacions del temporal. El sindicat SEMAF assegura que no ha rebut els informes oficials que avalin la recuperació del servei i manté tallats diversos trams. Avui es repetirà el dispositiu d'aquest dimarts amb autobusos a l'R1 entre Arenys de Mar i Massanet, a l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni i a l'R11 entre Portbou i Massanet. I en clau política, Carles Puigdemont ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat aplicar-li l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. En una declaració institucional des de Waterloo, el líder de Junts ha assegurat que amb la sentència s'ha acabat el marge per manipular l'aplicació de la llei. Puigdemont ha afirmat que ell i els dirigents independentistes no van marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya. També ha defensat que el seu retorn es farà amb el mateix sentit polític amb el que va marxar. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. Borràs havia estat condemnada a 4 anys i mig de presó, una multa i 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental en l'adjudicació de contractes de la Institució de les Lletres Catalanes. I Comissions Obreres, UGT i CGT i el Sindicat de Llogateres preparen una vaga general de 24 hores pels salaris i l'habitatge després de les protestes pel cas Mari Carmen.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Obrera.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Obrera. Somos Maquineros. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Obrera. Somos Maquineros con DJ Rufo. ¡Vámonos!
2: A Radio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
3: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
2: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
3: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Obrera.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Laram. En mobilitat, diversos accidents compliquen la circulació aquest matí, una a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrils en sentit Barcelona, una altra a la C58 entre Sabadell i Badia del Vallès, també a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta, una a la C25 a Santa Coloma de Farners, una altra a la P7 a Granollers i finalment una altra a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona. A banda, també una avaria deixa vehicles al voral a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i provoca circulació intensa. I el nou episodi de pluges ha deixat inundacions, carreteres tallades i diversos rescats, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Els bombers han fet un miler d'avisos entre el dilluns i dimarts i a Xerta s'han rescatat una desena de persones atrapades en cotxes a la C12. També hi ha hagut un talús i un arbre que han caigut sobre un tren entre Vilanova i la Geltrú i Cunit sense causar ferits, i la T301, la C352 i la C43 continuen tallades, mentre que el 112 ha rebut 661 trucades per 481 incidents relacionats amb la pluja. A banda, també unes 9.000 persones es troben sense subministrament elèctric i l'aeroport del Prat també ha hagut de cancel·lar almenys 35 vols. Pel que fa a aquest dimecres, el Meteocat preveu un nou escenari amb menor intensitat, tot i que manté la crida a la prudència. I en aquest sentit, els maquinistes s'oposen a la reobertura d'alguns trams de Rodalies que Renfe i Adif consideren segurs després de les afectacions pel temporal. El sindicat SEMAF assegura que no ha rebut els informes oficials que avalin la recuperació del servei i manté, per tant, tallats diversos trams. A l'RU, per exemple, no circula cap tren, mentre que la resta de línies hi ha molts trams que no funcionen. Renfe, de fet, recomana utilitzar transports alternatius. I pel que fa a la política, Carles Puigdemont ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat aplicar-li l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. En una declaració institucional des de Waterloo, el líder de Junts ha assegurat que amb la sentència s'ha acabat el marge per manipular l'aplicació de la llei. Puigdemont ha afirmat que ell i els dirigents independentistes no van marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya. També ha defensat que el seu retorn es farà amb el mateix sentit polític amb el que va marxar. I Comissions Obreres, UGT, CGT i el Sindicat de Llogateres preparen una vaga general de 24 hores pels salaris i l'habitatge després de les protestes pel cas Mari Carmen i dels rebuts del Congrés als decrets d'habitatge. Els sindicats treballen perquè l'aturada es faci abans de l'inici de la campanya electoral, el 13 de novembre, i les dates que es plantegen són entre el 10 i l'11 de novembre. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ja està en marxa la nova campanya de vacunació de tardor que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. José Antonio Zafra és el regidor de Salut Pública.
5: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, al conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos protegint-nos i cuidem Abrera.
4: La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents a residències de gent gran i centres d'atenció de la discapacitat, persones de 80 anys o més, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris, infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada: persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, personal dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del cap d'Abrera recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Sentim Vega Càmara, infermera del cap d'Abrera.
0: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar, i si cuides algú vulnerable és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
4: Per concertar visita, podeu adreçar-vos presencialment a les instal·lacions del CAP d'Abrera, al carrer Manresa 9, o al servei de pediatria situat al centre polivalent del Rabato, trucant al telèfon 93 326 8901 per als adults, o el de pediatria al 93 001 2340, o a través de l'aplicació La Meva Salut.
3: Abrera Informació, espai públic.
4: Vilas Florides, la iniciativa que impulsa la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, va lliurar el divendres 2 d'octubre passat a la ciutat de Reus els seus premis anuals que reconeixen els municipis de Catalunya i comuns d'Andorra que promouen la transformació de l'espai públic a partir d'espais verds urbans. Un any més, Abrera ha estat distingida amb tres flors d'honor en un certamen que reconeix els municipis de Catalunya i Andorra que treballen per la millora del verd urbà, l'enjardinament i la sostenibilitat. L'acte, celebrat a l'Auditori Gini Anglès del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, va reunir representants de 177 municipis i unes 300 persones vinculades al món institucional i de la jardineria. La regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica, Mercedes Álvarez, el cap de l'Oficina Tècnica i Operativa de Sostenibilitat Ambiental, Abel Lora, i el tècnic responsable de Vies Públiques i Equipaments Municipals de Barris, Ivan Sisa, van recollir el guardó en representació de l'Ajuntament d'Abrera. La gala consolida Vilas Florides com un reconeixement que ja no posa el focus només en tenir pobles bonics i florits, sinó en com els municipis utilitzen el verd urbà, la biodiversitat i la renaturalització per millorar la qualitat de vida i afrontar el canvi climàtic. Trobareu més informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a vilasflorides.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Molt bon dia, passen 9 minuts de les 8 del matí, és ja dimecres, 7 d'octubre. Comencem el programa, com sempre, durant les properes 5 hores. Molt atents, a part d'escoltar bones cançons a l'actualitat, aquests nous aiguats que han tornat a descarregar en Catalunya a les últimes hores han provocat noves afectacions a Rodalies i pràcticament no hi ha cap línia que funcioni amb normalitat. Continuen els talls totals o parcials amb més d'una desena de línies amb trams que es cobreixen amb transport alternatiu per carretera. Per tot plegat, el sindicat de maquinistes SEMAF s'ha plantat i es nega a circular per la xarxa ferroviària catalana. En una carta asseguren que després de les pluges dels últims dies no poden garantir la seguretat dels usuaris. Aquest dimarts a la nit, a la R2, s'ha evacuat un centenar de passatgers d'un tren que circulava per Vilanova i la Geltrú arran de la caiguda d'un arbre i un talús. Per sort, no hi ha cap ferit. Amb aquest panorama, els maquinistes han dit prou i això fa que a aquesta hora hi hagi molts trens cancel·lats per manca de conductors. El sindicat explica que aquest dimarts els maquinistes ja van demanar, sense èxit, que s'aturés el servei a la R2 Sud en la fase més intensa de les pluges. De fet, Renfe va enviar un correu electrònic als maquinistes perquè reobrissin la R1 fins a Blanes i també el tram entre Maçanet-Massanes i Portbou de la R11 i la RG1. Tot plegat fa que ara mateix el servei de Rodalies no funcioni amb normalitat. Renfe demana als usuaris que busquin mitjans alternatius de transports. A les pantalles de les estacions apareix el següent missatge. El servei de Rodalies no funciona per causes alienes, demanem disculpes als nostres usuaris i recomanem que busquin mitjans alternatius de transport. I aquest nou episodi de pluja s'ha deixat notar a Catalunya. Aquest dimarts s'ha tornat a ploure sobre mullat, especialment al litoral i prelitoral del país, i en ciutats i zones malmeses per precipitacions anteriors, com Granollers, Barcelona, el Maresme o el Baix Llobregat. Al sud del país s'han dut els primers danys. Els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles per les pluges a l'Ebre i al Camp de Tarragona. Majoritàriament s'han fet a Xerta, a la carretera C12, que ha quedat tallada per inundació. S'ha tallat també més 5 carreteres més d'aquesta zona del Delta Barero, del Baix Ebre. També uns minuts més tard s'ha enviat un altre ex-alert, primer a les comarques del sud de Tarragona, després al Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i Selva, de l'evolució d'aquestes tempestes fortes, i després un altre ex-alert a la ciutat de Granollers. La situació va ser complicada i el Garraf també ha estat testimoni d'un bon patac d'aigua. És el cas, per exemple, de Sitges, on a les 9 de la nit havien caigut més de 40 litres per metre quadrat. S'han hagut de tallar diversos carrers a Sitges, com la Riera de Ribes. Municipis propers com Vilanova i la Geltrú també han viscut de primera mà un seguit de llamps i trons. Doncs aquesta era la situació ahir. Ara mateix la situació és més tranquil·la si parlem del temps. La situació a Rodalies és caòtica un dia més. Altres temes. Carles Puigdemont dona per acabada l'etapa de l'exili, però evita concretar el calendari del retorn. És la resposta de l'expresident de la Generalitat a l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia. Puigdemont creu que l'exili ha aconseguit derrotar la justícia espanyola, que s'ha vist obligada a aplicar la llei. Ara bé, assegura que Catalunya encara està lluny de viure una situació de normalitat i que s'ha de començar a abordar el conflicte polític. Amb la decisió d'aquest dimarts, Puigdemont té cada vegada més a prop el seu retorn. Un apunt esportiu, Leo Messi s'ha endut un bany de multituds en el seu adeu de la selecció argentina després de 21 anys, 208 partits, 126 gols i 70 assistències. Aquesta matinada, el Monumental de Buenos Aires ha acomiadat amb honors el que per molts és el millor jugador de tots els temps. Anirem seguint l'actualitat, escoltant bones cançons. En aquest dimecres 7 d'octubre, temperatura 18 graus.
0: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Des de Madrid i Xile, Cano i Kid Voodoo uneixen dues sensibilitats urbanes diferents amb aquesta cançó que ara escoltem junts des de Fórmula Matí, Otro de Tequila. Una cançó que es mou entre el desamor, la nit...

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Arribem gairebé ja a 8:45. I la meteorologia no ens vol donar cap treva de moment. Avui tornarà a ser un dia de tempestes, més probables durant la tarda. Demà es mantindrà la inestabilitat, mentre que a partir de divendres es veu més calma. Hem començat la jornada amb un ambient més fresc si ho comparem amb els últims dies, i amb molta humitat. Això es tradueix en boires i núvols baixos. Durant el matí s'esperen els primers ruixats al Pirineu més occidental, la banda de Lleida, i a partir de mig matí i migdia les tempestes guanyarien terreny i afectarien molts punts del Pirineu, del Prepirineu, de l'interior i del prelitoral. A la línia de la costa seran més irregulars. De nou, s'han activat avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les temperatures es mouran entre els 23 i els 27 graus. Seran més altes que ahir en trams de la costa i del prelitoral i més baixes a l'interior. Dijous encara plourà i ho farà amb força a les comarques de Girona i de Barcelona especialment. Bufaran el mestral de tramuntana i baixaria la temperatura. Sembla ser que divendres i el cap de setmana farà més fresca, però no s'espera pluja. Termòmetres actuals: a Barcelona 18 graus, Tarragona també 18 graus, 16 a Lleida, 17 a Girona, Alella 19, també a Mataró 19, 13 a Berga, Terrassa 17, Figueres 18 i 18 també ara mateix a Abrera. Recuperem a Chenoa, nascuda a Mar del Plata, Argentina, criada a Mallorca. És una de les veus més reconeixibles del pop estatal de les últimes dècades. Hem escollit aquest tema, Dame, on trobem aquella Chenoa més intensa i directa, amb aquesta interpretació plena de força i una lletra que posa les emocions en primer pla. És una cançó que ens retorna a una etapa clau de la seva trajectòria.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Antonio Romero continua fidel a aquesta manera tan directa d'entendre la cançó, amb melodies accessibles i l'emoció sempre al centre. No me ves...

0: Rascao.
1: El chatarrero del amor.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Des de la Corunya i Aranda de Duero, Carlos Ares i Barry B creuen dos universos molt personals a postdata. La cançó entra en un terreny de rock alternatiu i grunge, una trobada amb caràcter i molt allunyada del pop més previsible, eh? És una de les novetats d'aquesta tardor 2026.

0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
1: Fórmula Matí. Doncs sí, aquí sempre la informació al moment. Ara, Aquarela i Jordi Ninus comparteixen el tren del temps amb un top proper, molt melòdic. Una proposta serena, amb sensibilitat i molt de gust per aquesta cançó que ara compartim.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: Castro, Gamana i Sairun unissen forces amb Portí, amb aquesta proposta urbana de factura actual, amb aquesta bassa melòdica, aquest punt íntim, un tema que entra fàcil.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents, compliquen hores d'ara la circulació, una a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrils en sentit Barcelona, també a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta i també una altra a la 2 a Cornellà de Llobregat, a banda una avaria, també deixa un carril tallat en aquest cas a la B10 a Barcelona. I el nou episodi de pluges ha deixat inundacions, carreteres tallades i 285 serveis dels bombers, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la regió metropolitana nord i sud. A banda, també deixa encara 5.300 persones sense subministrament elèctric. Hi ha centres també educatius tancats a Xerta, Miami, Platja i Tarragona. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat de fet fa uns minuts en compareixença quina és la previsió per al dia d'avui.
3: En aquests moments aquestes pluges ja han finalitzat i el Servei Meteorològic de Catalunya ens informa que avui encara pot quedar algun xàfec en el territori, que pot ploure de manera intensa encara en algun punt. Ho anirem seguint, no tenim nivells de perill molt elevats en les previsions meteorològiques, però sí que tenim aquest avís i, per tant, doncs, avui continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet amb aquesta vigilància i en cas de que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població.
2: Unes pluges que han provocat també afectacions al servei ferroviari i a conseqüència la plantada dels maquinistes de Renfe que no han volgut reprendre el servei aquest matí per no haver rebut els documents que acreditaven que es podia circular amb seguretat. Ara, fa uns minuts, els maquinistes han rebut ja aquests informes i reprendran la circulació si tot està bé. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT Renfe Usuaris, n'ha explicat els motius a la xarxa.
4: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
2: La direcció de Renfe ha assegurat a primera hora que el servei no funciona correctament i que no circula cap tren a l'R1 i que a la resta de línies hi ha circulació, però no tots els previstos. Ha recomanat també utilitzar altres vies de transport fins que es normalitzi la circulació. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en l'espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso CC Tenas impulsa un taller de música inclusiva adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el mes de novembre a l'Aula de Música de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal abrera.cat. Julia Mirto és la regidora d'Acció Social.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
5: El taller constarà de 2 grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 5:45 a 6:00 PM o de 6:00 a 8:15 PM. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional. I està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, i que tinguin interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció, com deien, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC, amb l'objectiu l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral i per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció social de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació. Acció social. Salut.
5: Abrera s'ha sumat un any més a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats, incloses dins la Setmana de la Gent Gran de 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera amb la col·laboració de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El Dia Mundial contra l'Alzheimer és el 21 de setembre. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
1: Des de l'AFA, el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora de que és la cura. També tenim dos espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
5: Pel que fa a les activitats programades a Abrera, a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, dins la Setmana de la Gent Gran de 2026, al Casal de la Gent Gran d'Abrera, avui dimecres 7 d'octubre, tindrà lloc al Cinefòrum la Gran Lillian Hall a partir de les 5 de la tarda. A més, el programa La Salut a les Dones de Ràdio Abrera, més el dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, van parlar del Dia de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta a radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Són les 9 i 8 minuts i obrim la segona hora després de repassar l'actualitat. Musicalment, comencem amb Aurora Codazzi, Yo no te pido la luna, aquesta revisió d'un clàssic italià que ja porta al seu terreny amb una lectura actual i molt personal. I després, Carlitos Rossi amb Dito Pecado, que és una proposta més llatina, més rítmica, directa, pensada per canviar completament l'ambient. Dues cançons molt diferents per encetar aquest nou tram del matí.

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Des de Cartagena, Múrcia, Art de Bogotà continua consolidant-se com una de les bandes més potents del rock alternatiu estatal. Ara, Antifiesta. Rock amb nervi, intensitat i molta personalitat.

0: Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.
1: César Ace i Fuego y Toro ajunten forces a Bandolerita, una proposta urbana amb ritme llatí, una melodia molt directa i una actitud molt marcada. La cançó juga amb l'atracció, el caràcter i aquella figura d'algú que entra amb força i deixa empremta. Tres veus, tres estils i una mateixa energia.

Dos quarts de deu, núvols baixos. En aquest dimecres 7 d'octubre, temperatura 18 graus. Recuperem una de les grans veus de la música mexicana, Marco Antonio Solís, nascut a Michoacán. Ha fet de les històries d'amor i desamor una de les claus d'una trajectòria que travessa diverses generacions. Ara, Más que tu amigo, posa paraules a aquell moment en què l'amistat ja no és suficient perquè els sentiments han anat molt més enllà. És una declaració directa. Melòdica, i amb aquest romanticisme tan reconeixible del seu repertori, Marco Antonio Solís.

entendre les cançons. Caramelo envenenado. Juguen amb aquesta idea d'allò que atrau a primera vista, però que amaga una cara més perillosa. Guitarres, intensitat i aquesta atmosfera tan personal. Camí de les 10 del matí en aquest 7 d'octubre. Com estàs? Bon dia.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: noche, dame todo.
1: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
2: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
1: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio. Ràdio Obrera.
1: Des de Gran Canària, el Combo Dominicano. Aquesta formació tan vinculada a les revelles, les festes populars i els ritmes llatins pensats per ballar. Nos vamos de fiesta. No hi ha gaire misteri. Alegria,

Des d'Almeria, David Bisbal recupera un clàssic que va cantar Julio Iglesias, Quijote. La cançó forma part de Eternos, el projecte amb què està revisant grans títols de la música en castellà i ho porta al seu terreny, amb nous arranjaments i una interpretació molt més actual. Aquesta mirada nova, una peça que ja forma part de la memòria musical de diverses generacions.

0: La ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Des de Venezuela i Colòmbia, Elena Rose, Manuel Turizo, La Setmana. Amb ells arribarem a les 10, amb aquesta proposta que combina pop llatí i sons urbans, amb aquesta atmosfera tan melòdica. Dues veus amb molta personalitat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens mentre prop de 300 operaris treballen encara per restablir el servei. A Xerta, també una de les poblacions més afectades, l'escola no obrirà i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i a Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per ser. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, es preveu que el servei es vagi recuperant al llarg del matí. Per la seva banda, la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha dit que les vies són segures i que el caos d'avui és intolerable i degut a la vaga de CEBAF.
3: És una situació que no es pot donar, que no és acceptable, i repeteixo, insisteixo, qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
2: A banda, també hi ha problemes a l'aeroport del Prat amb cancel·lacions i retards des de primera hora després d'una incidència greu a la torre de control. Pel que fa a la mobilitat per carretera, continua tallada la C-1415A, la Roca del Vallès, per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que avala aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I amb tot, també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. Borràs havia estat condemnada a 4 anys i mig de presó, una multa i 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental de la Institució de les Lletres Catalanes.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i esports i benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció a la primera sessió que tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els següents requisits: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats i portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran 2 setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació, podeu contactar amb el CAMP presencialment al passeig de l'estació 24 bis, trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. També a través del monitor o monitora referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nord nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals, tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Per una tinença responsable, sense el teu animal de companyia. A motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'aquest mes d'octubre, si censes el teu gos o gata a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres també de 2:15 a 5 a 7. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Esports i benestar.
4: Recordem que fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera, amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits, per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin en el DIP Projecte l'Esport al municipi d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Trobaré tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Seguim contents i amb un somriure i obrim la tercera hora després de repassar l'actualitat. Comencem des d'Andalusia amb el Duende Callejero i Chucky. Ven i cásate conmigo. És una proposta de caràcter molt popular, amb arrel flamenca i aquesta lletra que és directa, d'aquelles que van de cara. I després saltem a l'escena urbana llatina amb De La Rose i el colombià Ryan Castro, La Monda. Una combinació més rítmica. Dues maneres diferents de posar música aquesta tercera hora.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: A l'Indio Music arriba amb Yo te conozco, que és una proposta que es mou entre els sons llatins i una interpretació molt directa. I és que la cançó juga amb aquella sensació de conèixer massa bé l'altra persona, fins al punt de saber què pensa, què amaga i com acabarà reaccionant. Ritme i aquesta lletra de molta complicitat.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Delvin i Patxi García Produccions, No té valles, una cançó marcada per la por de perdre algú quan encara queden coses per dir. Siguis on siguis, 24 hores, des de la FM, web

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

Dos quarts d'onze, 19 graus. Moment de recuperar un dels grans noms del reggaeton. Des de Puerto Rico, Daddy Yankee va ser clau per portar aquest so a una dimensió global. Lo que pasó, pasó és una d'aquelles cançons que van marcar una època amb una base immediatament reconeixible i una lletra que parla de donar per tancada una història sense mirar enrere. És un clàssic de la música urban que encara avui sona amb tota la seva força, Daddy Yankee.

0: Marquem la diferència. Ràdio Abrera.
1: Anem amb la banda El Tren de los Sueños, que manté aquesta manera tan seva de barrejar pop, flamenc i històries molt de pell, eh? Sempre volveràs, posant el focus en aquells vincles que, per molt que canviï el temps o la distància, sempre acaben trobant el camí de tornada. Cançó melòdica, propera i cargadeta de sentiment. Des del teu altaveu intel·ligent, FM, web i també app.

0: la millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: M.A. i Beko sumant forces amb Con Todo, amb aquesta proposta llatina. És una combinació fresca, rítmica, amb molta intenció.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Des de Cádiz, Gonzalo Hermida porta No le tengo miedo a un escenari en vola espacial, el Gran Teatro Falla, a casa seva. En directe, la cançó guanya encara més pes emocional. Amb aquesta interpretació molt propera, aquesta manera seva d'explicar les coses sense excessos, aquesta versió que deixa sentir el públic, l'espai i tota la intensitat del moment. Sona per tu.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra...
3: Des d'Astúries, Enol. Un toro enamorado, una cançó amb caràcter, melodia i aquesta barreja seva de vulnerabilitat i actitud que tant ens agrada. Amb ella arribarem a la

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i per al litoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens mentre prop de 300 operaris treballen per restablir el servei. A Xerta, una de les poblacions més afectades, l'escola no obre avui i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisat i aprovada aquesta documentació, s'està recuperant ja la circulació a totes les línies, menys a l'R4 Nord i a l'R2 Nord. Per la seva banda, el govern acusa els maquinistes de no fer funcionar els trens avui i de causar el caos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que esbrinaran què ha passat exactament, ja que la seguretat depèn de Renfe i d'Adif i no del sindicat SEMAF.
3: Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Junts ha reclamat que ella cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions de la mobilitat, continuen tallades la C-14-15A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions encara per les avisades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que avala aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Toni Comín. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més se segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran d'Abrera i una àmplia oferta de propostes gratuïtes dirigides a persones a partir de 60 anys amb l'objectiu d'apropar-se a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirto és la regidora de Gent Gran.
5: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
1: A continuació us detallem les activitats que encara hi ha programades aquesta setmana en el marc de la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. Aquest dimecres 7 d'octubre, de 5 de la tarda a 8 del vespre, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Divendres 6 d'octubre, de 10 a 12, es farà un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. A més, recordem que la Setmana de la Gent Gran d'Abrera es clourà el diumenge 25 d'octubre amb la Caminada de la Gent Gran de 2026, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre passat, però que a causa de la previsió meteorològica es va ajornar fins a aquesta nova data. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
1: Aquest 1 d'octubre han entrat en vigor bona part dels canvis previstos en el nou Reglament General de Circulació a mesures específiques per reforçar la protecció de les anomenades persones usuàries vulnerables de la via, com ara vianants, persones ciclistes, motoristes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal. La reforma té com a objectiu reforçar la seguretat viària i la convivència entre els diferents mitjans de transport, amb especial atenció als models de mobilitat activa i sostenible, amb patinets elèctrics, bicicletes, ciclomotors i motocicletes. Des de la Regidoria de Mobilitat i Transport de l'Ajuntament d'Abrera, s'informa que amb la nova normativa, les persones usuàries de patinets elèctrics s'hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc obligatòriament. Durant la nit o en situacions de poca visibilitat, també hauran de portar elements reflectants i lluminosos que en garanteixin la visibilitat, i l'obligació de circular amb l'enllumenat encès entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2027. Pel que fa a les bicicletes, les persones ciclistes hauran de portar casc a les vies interurbanes. En cas d'avançament, els vehicles hauran de mantenir una separació mínima d'un metre i mig i reduir la velocitat almenys 20 km respecte al límit de la via. Quan aquesta tingui més d'un carril per sentit, caldrà fer un canvi complet de carril. En zona urbana, les bicicletes circularan preferentment pel centre del carril, mentre que els vehicles de motor hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres respecte a les bicicletes que circulin al seu davant. Les persones conductores i passatgeres de motos i ciclomotors hauran de portar guants de protecció quan circulin per vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol tipus de via. En situacions de congestió del trànsit, podran circular excepcionalment pel voral dret, sempre que el tram estigui degudament senyalitzat i sense superar els 30 km per hora. Podeu consultar tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Igualtat. Infància.
1: Divendres 2 d'octubre passat es va inaugurar l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera. Una mostra multimèdia i testimonial organitzada pels Amics dels Infants del Marroc que dona visibilitat a la realitat de les mares solteres, la infància abandonada al Marroc i la feina de les associacions locals. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i les regidores d'Infància, Arantxa Galofrey i Igualtat, Júlia Mirto, van assistir a la inauguració. La mostra obrirà fins al dissabte 24 d'octubre inclòs tots els dissabtes de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Són les 11 i 8 minuts i obrim la quarta hora després de repassar les notícies. Musicalment comencem amb Frederita i Aquí estaré. Una cançó de tot proper que parla de quedar-se al costat d'algú quan realment fa falta. I després, Gonzalo Alhambra amb Si me besas, una proposta més romàntica i melòdica. Dues històries diferents per posar música a aquest tram de les 11 del matí.

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Des de Madrid, EBE presenta Què va ser? La peça gira al voltant d'una incertesa, de no saber cap a on va una relació, amb una producció que t'agradarà, una interpretació propera.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Un munt d'artistes, una combinació internacional com Phantom Mel, Willy William o Ben Cristobao, amb aquest Elástico, ara en versió en castellà. Aquí trobem influències llatines, electròniques, urbanes... Vinga, va, molta energia en aquest matí del dimecres.
2: Mami. Tu i jo tan elástico, nos conectamos fantástico.
3: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha paz.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: Amb tu
1: i per a tu.
0: Ràdio Abrera. Èxits sense pauses.

0: seguim des de Catalunya. Son Gorra Neta, que presenta Marta, aquesta cançó senzilla, quotidiana.
1: Em desperta una companya perquè...

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Des de Manlleu, Guillem Roma continua construint un univers molt personal amb aquesta cançó d'autor, pop, sensibilitat mediterrània, tu i jo.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ja tenim aquí la nova cançó d'Ivan Herzog, que està presentant Bicho Raro, que és una cançó que reivindica la diferència i aquella sensació de no acabar d'encaixar del tot en el que s'espera de tu.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Tenim la nova cançó de Capo des de Colòmbia, és Playa Fría. Una cançó amb calor per fora i una mica més de fred per dins.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Arribem a les 12 amb De Kai i Javier Belizón. Javier Belizón, De Kai, La Portada. Una cançó que es mou entre el pop aflamencat i les històries sentimentals.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis totals fets pels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i les pluges també han provocat incidències importants al servei ferroviari i després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, ja s'està recuperant la circulació de totes les línies. Per la seva banda, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha informat que Rodalies reprendrà el 100% diu de l'oferta de la xarxa durant aquest matí.
3: Estan traient els trens a les capçaleres. També és veritat que ens van quedar alguns trens ahir desubicats per el temporal. S'han hagut de reubicar i això, però durant el dematí tindrem el servei ja amb el 100% de l'oferta de la xarxa de Rodalies i que, a més, afegim aquestes línies que he dit abans, que ahir no les teníem circulant, que hem estat treballant durant tots aquests dies perquè aquestes línies, que a més són moltes línies, estiguessin ja en plenes condicions de seguretat per poder circular i ja estan circulant els trens ja per aquestes línies.
2: I en aquest sentit, Junts ha reclamat que Salvador Illa cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions encara a la mobilitat, continua tallada la C-1415A a la Roca de Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que val aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders, volíem dir, del procés. El text que correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I treballadors del sector social es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ja està en marxa la nova campanya de vacunació de tardor que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. José Antonio Zafra és el regidor de Salut Pública.
5: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, al conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos protegint-nos i cuidem Abrera.
4: La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents a residències de gent gran i centres d'atenció de la discapacitat, persones de 80 anys o més, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris, infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada. Persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, personal dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del cap d'Abrera es recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Sentim Vega Càmara, infermera del cap d'Abrera.
1: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar, i si cuides algú vulnerable és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
4: Per concertar visita, podeu adreçar-vos presencialment a les instal·lacions del CAP d'Abrera, al carrer Manresa 9, o al servei de pediatria situat al centre polivalent del Rabato, trucant al telèfon 93 326 8901 per als adults, o al de pediatria al 93 001 2340, o a través de l'aplicació La meva salut.
0: Abrera Informació, espai públic.
4: Vilars Florides, la iniciativa que impulsa la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, va lliurar el divendres 2 d'octubre passat a la ciutat de Reus els seus premis anuals que reconeixen els municipis de Catalunya i comuns d'Andorra que promouen la transformació de l'espai públic a partir d'espais verds urbans. Un any més, Abrera ha estat distingida amb 3 flors d'honor en un certamen que reconeix els municipis de Catalunya i Andorra que treballen per la millora del verd urbà, l'enjardinament i la sostenibilitat. L'acte, celebrat a l'Auditori Gini Anglès del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, va reunir representants de 177 municipis i unes 300 persones vinculades al món institucional i de la jardineria. La regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica, Mercedes Álvarez, el cap de l'Oficina Tècnica i Operativa de Sostenibilitat Ambiental, Abel Lora, i el tècnic responsable de Vies Públiques i Equipaments Municipals de Barris, Ivan Sisa, van recollir el guardó en representació de l'Ajuntament d'Abrera. La gala consolida Vilars Florides com un reconeixement que ja no posa el focus només en tenir pobles bonics i florits, sinó en com els municipis utilitzen el verd urbà, la biodiversitat i la renaturalització per millorar la qualitat de vida i afrontar el canvi climàtic. Trobareu més informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a vilasflorides.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Són les 12 i 8 minuts i entrem a l'última hora després de repassar l'actualitat. Comencem amb Irene Cortés i Quan mire al cel. És una proposta en català, de to íntim, emocional, amb una lletra que mira cap als records. I després, Jan Butch amb La xica que busqué. Una cançó més directa i melòdica, centrada en aquella persona que sembla arribar després de molt de temps buscant alguna cosa que realment encaixi amb tu. Dues maneres diferents d'obrir aquest últim tram. Fins la una, estarem junts.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Dues generacions amb molt de carrer es troben a Jo i mi mànager, Kiko Veneno, nascut a Figueres i molt vinculat a Sevilla. Comparteix cançó amb els germans Muñoz d'Estopa, des de Cornellà.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Ja els podem avançar que la vaga general convocada pels sindicats majoritaris serà dimecres 11 de novembre, dos dies abans que comenci oficialment la campanya de les eleccions espanyoles. Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT han acordat aquesta mobilització, que tindrà com a objectiu principal reivindicar sous que permetin accedir a un habitatge digne. També s'hi han adherit sindicats minoritaris com la CGT i la Intersindical. Aquesta és l'última hora. La vaga general per l'habitatge serà l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
1: Des de Venezuela, Joaquina continua consolidant-se com una de les veus joves més personals del pop llatí actual, ara amb Verano en la Ciudad. Amb un punt de nostàlgia, que ja sap treballar també,
2: Julio está en la esquina.

0: trepitjant el temps sota el sol que crema molt lentament. Quina pau després.
1: Dos quarts d'una, seguim amb tu en aquest dimecres 7 d'octubre. Moment de recuperar una col·laboració entre dues veus molt conegudes del pop espanyol. Sí, Marta Sánchez i el cantabrà David Bustamante. Van compartir Algo Así Quiero Yo, una cançó construïda sobre el joc de dues veus, una declaració sentimental molt directa. Pop romàntic, química entre tots dos i una melodia que ens porta a una etapa molt concreta de la música en castellà.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Els nois de la llave presenten Infinito. Una peça directa, emocional, amb una melodia pensada per quedar-se entre nosaltres, almenys durant els propers minuts.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Rodalies va recuperant el servei de manera progressiva després de la plantada dels maquinistes que aquest matí no han volgut reprendre la circulació fins a tenir els informes que acreditessin que la xarxa era segura després de les pluges i dels precedents dels accidents de Gelida i Adamuz. Renfe ha defensat en tot moment que la infraestructura reunia les condicions de seguretat i ha atribuït la situació en conflicte laboral. Un cop entregada i acceptada aquesta documentació pel sindicat majoritari de maquinistes, la circulació s'ha començat a restablir parcialment, tot i que el servei funciona encara amb afectacions, retards d'entre 30 i 40 minuts i encara trams coberts amb autobusos que en alguns punts han estat insuficients i han provocat llargues cues. Les pluges també continuen deixant afectacions fora de la xarxa ferroviària. Protecció Civil manté activat l'Inuncat, tot i que no preveu pluges tan intenses com les d'ahir i encara hi ha més de 4.000 abonats sense electricitat. A l'aeroport del Prat també continuen els retards i també les cancel·lacions després que aquest dimarts una incidència greu a la torre de control afectés al funcionament. I pel que fa a les afectacions personals, s'acaba d'anunciar, troben el cos d'un home en un cotxe en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Per ara es desconeixen més detalls sobre la víctima, que es tractaria de la tercera persona morta des que va començar els aiguats el cap de setmana. A banda, també, els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys, que aquest cap de setmana va desaparèixer a Granollers. El nen va marxar de casa, coincidint també amb la episodi de tempestes, i la cerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. I la vaga general de l'habitatge ja té una data sobre la taula. La Confederació de Sindicats de Llogateres ha proposat que sigui l'11 de novembre, pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral per les eleccions generals del dia 29. La data s'haurà d'acabar de concretar aquesta tarda en una trobada amb els sindicats laborals que donen suport a l'aturada, entre els quals Comissions Obreres i UGT, que també estarien treballant amb aquesta primera opció. Si es confirma, serà la primera vaga general en 14 anys amb el suport dels grans sindicats després de les dues aturades del 2012 contra les retallades i la reforma laboral del govern de Mariano Rajoy. I en aquest sentit, també treballadors del sector social s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos amb patronals i sindicats per avançar en l'equiparació salarial del sector. Els sindicats convocants denuncien que les patronals no estan complint el pacte i reclamen a l'administració que pressioni perquè es faci efectiu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso C.C. Tenas s'impulsa un taller de música inclusiva adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal abrera.cat. Julia Mirto és la regidora d'Acció Social.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació C.C. i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
4: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 5:45 a 6:00 p.m. o de 6:00 a 8:15 p.m. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional, i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys i que tinguin interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció, com deien, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC, amb l'objectiu l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral i per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció social de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
3: Abrera Informació. Acció social. Salut.
4: Abrera s'ha sumat un any més a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats, incloses dins la Setmana de la Gent Gran de 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera amb la col·laboració de l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El Dia Mundial contra l'Alzheimer és el 21 de setembre. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
0: Des de l'AFA, tenim són diversos serveis, unes doncs primer la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica, tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etc. Tenim tres centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà doncs els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar doncs pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: Pel que fa a les activitats programades a Abrera, a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, dins la Setmana de la Gent Gran de 2026, al Casal de la Gent Gran d'Abrera, avui dimecres 7 d'octubre, tindrà lloc al Cinefòrum la Gran Lillian Hall a partir de les 5 de la tarda. A més, el programa La Salut a les Dones de Ràdio Abrera, més el dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, van parlar del Dia de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta a radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Brera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal de Brera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Obrera. Marquem la diferència. I'm in the fucking

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Els èxits i tu en un sol punt. 107.9.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les dues, us parla Anna Gasol. Rodalies va recuperant el servei de manera progressiva després de la plantada dels maquinistes, que aquest matí no han volgut reprendre la circulació fins a tenir els informes que acreditessin que la xarxa era segura després de les pluges i dels precedents dels accidents de Gelida i Adamuz. Renfe ha defensat en tot moment que la infraestructura reunia les condicions de seguretat i ha atribuït la situació a un conflicte laboral. Un cop entregada i acceptada la documentació pel sindicat majoritari de maquinistes, la circulació s'ha començat a restablir parcialment, tot i que el servei funciona encara amb afectacions, retards d'entre 30 i 40 minuts i trams coberts amb autobusos que en alguns punts han estat insuficients i han provocat llargues cues. Les pluges també continuen deixant afectacions fora de la xarxa ferroviària. Protecció Civil manté activat l'Inuncat, tot i que no preveu pluges tan intenses com les d'ahir. I encara hi ha més de 4.000 abonats sense electricitat. A l'aeroport del Prat també continuen els retards i cancel·lacions després que aquest dimarts es registrés una incidència greu a la torre de control. A banda, un dispositiu de recerca ha trobat el cos d'un home en un cotxe en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. L'ha localitzat una de les empreses que estava fent tasques d'esgotament d'aigua a la zona. Per ara es desconeixen més detalls sobre la víctima, que es tractaria de la tercera persona morta des de que van començar els aiguats el cap de setmana. A banda, els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys que aquest cap de setmana va desaparèixer a Granollers. El nen va marxar de casa coincidint amb l'episodi de tempestes. La cerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. La vaga general de l'habitatge ja té una data sobre la taula. La Confederació de Sindicats de Llogateres ha proposat que sigui l'11 de novembre, pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral per a les eleccions generals del dia 29. La data s'haurà d'acabar de concretar aquesta tarda en una trobada amb els sindicats laborals que donen suport a l'aturada, entre els quals hi ha Comissions Obreres i UGT, que també estarien treballant amb aquesta opció de l'11 de novembre. Si es confirma, serà la primera vaga general en 14 anys amb el suport dels grans sindicats, després de les dues aturades del 2012 contra les retallades i la reforma laboral del govern de Mariano Rajoy. I el nou decret d'habitatge publicat aquest dimecres al BOE elimina les mencions directes als fons voltor, que apareixien en la primera versió, però endureix els límits a la compra especulativa. El text inclou ara els grans tenidors amb més de 10 habitatges entre els actors que no podran comprar immobles o hipoteques impagades per un preu un 70% inferior al valor de la taxació de mercat. I allarga aquesta prohibició fins al desembre del 2030. Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
3: Avui a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera parlem sobre reclamacions en cas de fortes pluges i ventades, i per això ens acompanya el tècnic del Servei Públic de Consum d'Abrera, Oriol Santa Maria. Bon dia, Oriol.
4: Hola, bon dia.
3: Bé, quins són els primers passos que ha de fer una persona quan el temporal li ha causat desperfectes a casa, al vehicle o altres béns?
4: Bé, doncs el primer que s'ha de fer en aquests casos és sobretot documentar-ho el més aviat possible, o sigui, fer fotografies, gravar vídeos de tots els danys, ja sigui a l'habitatge, vehicle o qualsevol altre bé que tinguem afectat, i aquesta prova serà molt important després per la tramitació del sinistre. El segon serà contactar amb l'asseguradora, evidentment, comunicar el sinistre. La normativa ens dona 7 dies naturals per fer-ho, per tant és important doncs utilitzar algun canal que pugui deixar constància, per exemple correu electrònic, i a partir d'aquí l'asseguradora doncs ens haurà d'enviar un pèrit per valorar els danys. I també, finalment, doncs, recomanable sempre revisar la pòlissa per saber quines cobertures tenim i mirar doncs si ens cobreix el continent, el contingut, quins són els límits de vent o precipitació que s'especificarà a la pòlissa i en quins casos haurem de recórrer al Consorci de Compensació d'Assegurances.
3: I com podem saber si els danys estan coberts per la nostra assegurança i en quins casos intervé el Consorci de Compensació d'Assegurances?
4: Doncs per fer els danys coberts el primer que hem de fer és revisar la pòlissa en detall, evidentment, i mirar dues coses. Per una banda, mirar si tenim assegurat el continent, que és l'estructura de l'habitatge, i per altra banda el contingut, que serien doncs tots els béns que tenim a l'interior. I per altra banda, comprovar que els límits de pluja o vent que s'estableixin a la pòlissa que delimitaran si la companyia es fa responsable del sinistre o no. en la majoria d'assegurances cobreixen vents que superin els 70-90 km per hora i pluges molt intenses. Si és menor, és possible que la nostra companyia no ho cobreixi. I en alguns casos concrets, no serà la companyia, sinó que serà el Consorci de Compensació d'Assegurances qui cobrirà els danys, sobretot quan siguin circumstàncies extraordinàries, com vents huracanats de més de 120 km per hora o inundacions que entrin de baix a dalt, o sigui, que entrin per terra. I en aquests casos, la companyia és qui ha de comunicar el sinistre al Consorci, que finalment seria qui ens indemnitzaria per aquests anys.
3: I quins drets tenen els consumidors quan pateixen talls de llums, internet o telefonia a causa d'un temporal?
4: Les companyies estan obligades a descomptar automàticament, sense que hem de fer reclamacions de les factures, el temps que el servei ha estat interromput. Per tant, és molt important revisar bé les factures dels mesos següents per mirar si s'ha fet aquest descompte. El que passa és que el no ser responsabilitat de la companyia no existeix més responsabilitat que aquesta, o sigui, no tenim dret a cap compensació extra. Per altra banda, doncs, també val la pena les persones que tinguin contractada una assegurança de llarg multirisc si cobreix els perjudicis derivats, per exemple, dels talls de llum, i en alguns casos doncs, pot cobrir, doncs, per exemple, els costos del menjar que s'ha fet malbé o coses similars.
3: Uh-huh. I què passa quan un esdeveniment o activitat s'ha de cancel·lar per culpa del mal temps? Quins reemborsaments o compensació corresponen a aquests casos?
4: En aquests casos tenim dret a recuperar els diners íntegrament, tots els imports que hem pagat, sense cap tipus de penalització. Ara, la situació complicada o el problema ve quan, no quan es cancela l'esdeveniment, sinó quan la persona no ha pogut accedir per culpa del temporal, però l'esdeveniment s'ha realitzat. En aquests casos és important revisar els termes i condicions dels contractes per veure si contemplen aquesta circumstància. El problema és que normalment no és així. Si l'empresa no dona una resposta satisfactòria, tenint en compte que estem davant d'una situació excepcional, existeix un dubte raonable que justificaria doncs, poder presentar una reclamació i discutir-ho amb la companyia, amb l'empresa.
3: Mm-hmm. I quins drets tenen els viatgers en casos de cancel·lació, retard de vols, trens, autobusos o transport marítim, també arran d'un temporal?
4: Doncs dependrà una mica del mitjà de transport, però hi ha un denominador comú amb el qual jo resumiria una mica tot, que és la persona afectada té dret a escollir o bé la devolució dels diners i no viatjar, per tant, o ser reubicada en un altre horari, en un altre transport. En el cas del transport aeri, si un vol es cancel·la, per exemple, el passatger pot triar entre la devolució dels diners o aquest transport alternatiu i durant aquest temps té el que es diu el dret d'assistència, que és que la companyia li ha de donar menjar, beguda, allotjament, etc. En el retard, aquest dret d'assistència es té dret a partir de les 2 hores i a partir de les 5 hores ja el retard s'equipara a una cancel·lació i és quan el viatger podrà escollir entre aquesta devolució dels diners o el mitjà de transport alternatiu. I en la resta de transports, ferroviari, marítim o carretera, amb el que dèiem, dret a la devolució de l'import o un mitjà alternatiu de transport, que pot ser amb el mateix mitjà de transport, podria ser amb un altre.
3: Doncs Oriol Santamaria, tècnic del Servei Públic de Consum d'Abrera, moltes gràcies per acompanyar-nos com cada mes a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera i donar-nos tots aquests consells, aquesta informació a tenir en compte per als consumidors i consumidores. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93-770-0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia, a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu? A què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.
4: Estimat sense estimar-me.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura, tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlons, fa uns minuts ha confirmat la troballa del cos, però no ha donat més detalls perquè diu s'està pendent d'identificar.
3: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
2: I nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris. El govern, en canvi, assegura que la xarxa és segura i acusa els maquinistes d'aquest caos. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat. De fet, ja s'està posant en marxa la circulació dels trens a les línies, excepte aquelles que estan afectades pels efectes del temporal. I atenció, perquè l'organització d'ultradreta Azteoir ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta, diu, contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidou, i els sis jutges de l'organisme que han secundat la sentència que va l'amnistiar la malversació als líders del procés. Els acusa, diu, de prostituir la Constitució per salvar Puigdemont i amnistiar la corrupció. Per cert, que el Suprem ha donat 5 dies a les parts perquè presentin al·legacions després de la sentència del Tribunal Constitucional, que ha avalat amnistiar la malversació. Llarena, el magistrat Llarena i el Suprem sol·liciten a la Fiscalia i les defenses que formulin les al·legacions que els hi convinguin. El Tribunal Constitucional ha notificat la sentència aquest matí al Suprem. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 a Rosalía, un guardó que reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta, diu, ambiciosa, innovadora i transformadora. El guardó està dotat amb 30.000 euros.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Ja està en marxa la nova campanya de vacunació de tardor que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc, tal com explica el regidor de Salut Pública a l'Ajuntament d'Abrera, José Antonio Zafra.
6: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, al conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària Cap d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per a la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents en residències de gent gran i centres d'atenció a la diversitat funcional, persones de 80 anys o més, dones embarassades, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris i infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del proper dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada, persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara l'obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, treballadors i treballadores dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del Cap d'Abrera recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Les vacunes contribueixen a reduir les hospitalitzacions, els ingressos a les unitats de cures intensives i les complicacions associades a aquestes malalties, especialment entre les persones més vulnerables. Les vacunes s'actualitzen cada temporada per adaptar-se als canvis dels virus i reforçar la protecció de la població. Tot i que no eliminen completament el risc de contraure la malaltia, sí que redueixen de manera significativa la probabilitat de patir símptomes greus. Les persones que formen part dels col·lectius inclosos en aquesta primera fase de la campanya ja poden demanar cita prèvia per vacunar-se contra la grip i la Covid-19 a través dels següents canals. Presencialment, adreçant-vos a les instal·lacions del Cap d'Abrera, al carrer de Manresa número 9, atenció d'adults, o al servei de pediatria situat a la plaça del Rabat número 1. Per telèfon, trucant al servei de concertació de visites pels adults 93 326 8901 i pediatria 93 001 2740. I també a través de l'aplicació La Meva Salut, disponible per gestionar cites i tràmits sanitaris. Podeu registrar-vos o accedir-hi des de La Meva Salut.
1: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
5: La campanya de vacunació serà un dels temes centrals del pròxim programa de la salut a les zones, que s'emetrà aquest dissabte 10 d'octubre a les 12:03 del migdia a Ràdio Abrera, al que també parlarem de la lactància materna. Concretament, en aquest programa parlarem amb la infermera del Cap d'Abrera, Vega Càmara, que explicarà tots els detalls de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, els col·lectius als quals s'adreça, els beneficis de la immunització i els passos que cal seguir per demanar cita. Seguidament, el programa abordarà un altre tema destacat d'aquest mes d'octubre, la lactància materna, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Lactància Materna. Per parlar-ne més, la mateixa Vega Càmara, també participaran la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Marta Hernández, i la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales. La Salut a les Zones és l'espai de promoció de la salut de Ràdio Abrera, impulsat pel Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària EAP d'Abrera i Ràdio Abrera. El programa s'emet cada segon dissabte de mes amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la ciutadania per adoptar hàbits saludables, prevenir malalties i promoure el benestar.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
4: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
3: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
5: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
8: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
8: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
8: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
9: Ràdio Abrera, 107.9, amb tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les intenses pluges dels últims dies han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre, entre divendres passat i dimarts. Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres. La segona, Vilassar de Mar, després l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, afectades sobretot els primers dies. Una trentena d'estacions del Meteocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, en especial a les Terres de l'Ebre i a l'àrea metropolitana. Parlem de la meteorologia d'avui, perquè les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya. Protecció Civil demana de nou prudència. Escoltem Emma Soler, subdirectora.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris l'11 de novembre, 14 anys després de la darrera aturada. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions de llogaters. La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: I més d'un centenar de persones es concentren des de primera hora del matí davant del bloc del carrer de Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona, precisament per intentar impedir el desnonament de les 32 persones que hi viuen. El llançament estava previst a les 8 del matí, però al migdia encara no havia arribat la comitiva judicial i hi havia presència policial a l'exterior de l'immoble. Els col·lectius en defensa de l'habitatge havien convocat la mobilització a les 7. Asseguren que no marxaran fins que no es confirmi que no hi ha llançament. Darrer apunt, parlem de la Fira de Santa Úrsula, perquè tornarà a convertir Valls del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva, TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
4: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 6:45 a 6 de la tarda o de 6 a 8:15 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional, i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena, amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Brera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: A Brera Informació, promoció econòmica i comerç.
4: Des de l'Ajuntament de Brera es visiten els comerços i empreses del municipi per establir sinergies i col·laboracions amb el Departament de Promoció Econòmica. L'alcalde de Brera, Jesús Navarro, i les regidores Júlia Mirto i Arantxa Galofré van assistir el divendres passat al comiat i presentació de l'establiment Mariola Moda Íntima, plaça de Rafael Casanova número 5, que enceta una nova etapa amb el traspàs del negoci i la presentació de la nova gerència. Obert l'any 1971, el comerç Mariola ha estat durant més de 5 dècades al costat de diverses generacions de veïnes i veïns. Des de l'Ajuntament han agraït la Mariola per tants anys de dedicació, proximitat i servei al municipi i li desitja molta sort en aquesta nova etapa i molts èxits a la nova gerència.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Cultura.
4: La Casa de Cultura d'Abrera es va omplir diumenge a la tarda per acompanyar l'autora local Andrea Durango Requejo en la presentació del seu poemari Diario d'una flor silvestre, Lo que florece en la sombra, un llibre íntim i profund que parla del dolor, la pèrdua, l'amor i, sobretot, del procés de reconstruir-se i escollir viure. Les regidores Júlia Mirto i Conxi Serra van presentar l'acte, que va continuar amb una estona de conversa, signatures de llibres i un berenar compartit amb totes les persones assistents. Des de l'Ajuntament d'Abrera celebren i impulsen el talent local, també quan aquest talent creua fronteres. Andrea actualment viu a Suïssa, ens recorda que les arrels sempre poden ser un punt de partida per créixer, crear i fer arribar la nostra veu molt més lluny.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: A causa de la previsió de pluges per aquest diumenge passat, el Vermut Concert amb Son de Cajón canvia de data. La nova data serà per diumenge 18 d'octubre de 12 a 2 al Parc de l'Estació d'Abrera. L'activitat és gratuïta i per a tots els públics. A més, es comptarà amb servei de food truck per menjar i beure a càrrec de Cachopo King Street Edition. Us esperem per gaudir d'un vermut amb música, bon ambient i moltes ganes de passar-ho bé.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
7: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
6: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
7: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
6: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
8: T'hi esperem.
9: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
10: A Ràdio Brera, la informació més propera. A Ràdio Brera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Brera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Brera, Fórmula

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Fórmula 107.9.
2: Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades les últimes hores. Xerta fa avui balanç dels efectes de les pluges intenses d'ahir. Els aiguats van fer baixar amb molta força diversos barrancs i van convertir alguns carrers en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Ara els esforços se centren a recuperar la normalitat. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora que no recorda cap episodi igual.
2: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
1: I seguim pendents del servei de Rodalia. Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat i nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí. A més, ha defensat que s'està complint la normativa, atribuït al caos de la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Blaia és director de Rodalies.
3: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
1: I recordem que ja són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests darrers dies, a banda de 2 que encara estan desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona aquesta tarda i demà. Recordem, a més, que encara hi ha més de 3.000 abonats sense llum i que hi ha afectacions a molts centres sanitaris, per exemple, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'Hospital General de Granollers i l'Hospital de Bellvitge i el de Llobregat. A l'àmbit polític, ho acabem de saber, més Madrid, la formació d'esquerres que lidera la ministra Mònica García ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per liderar la candidatura del Front Ampli des de Catalunya. Han apuntat des de la formació en un comunicat que això suposa una iniciativa històrica perquè cedeix la candidatura de la presidència del govern a les eleccions generals del dia 29 de novembre a la cap de llista per Barcelona i no pas a la de Madrid.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran 2 setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
5: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. Amb motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els nostres animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'octubre, si censes el teu gos o gat a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir-ne existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també dimarts i dimecres de 2:45 a 7 de la tarda. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Igualtat. Infància.
4: Divendres 2 d'octubre passat es va inaugurar l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, una mostra multimèdia i testimonial organitzada per Amics dels Infants del Marroc que dona visibilitat a la realitat de les mares solteres, la infància abandonada al Marroc i la feina de les associacions locals. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i les regidores d'Infància, Arantxa Galofré, i Igualtat, Júlia Mirto, van assistir a la inauguració. La mostra obrirà fins al dissabte 24 d'octubre inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera.
0: Abrera Informació. Infància.
4: En marxa una nova edició de l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels serveis d'infància i d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat, amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre La Llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control. De 5 a 7, en directe. Music. Dues hores 100% música. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Abrera. La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb Jordi Busquet.
6: Vinga, penya, que ja som dimecres i avui dimecres 7 d'octubre, com tots els dimecres, toca Music a partir d'ara fins les 7 de la tarda. Salutacions de Jordi Busquet. Va, que comencem.

Bueno, hem començat una mica trastellats. Va, ho farem bé. Comencem del principi. Vinga, una gran producció de MC Faden i With The Head amb aquest Ain't No Stopping Us Now. Ara sí, eh? Ai, aquests ordinadors fan la guisa de tant en tant, eh? 9 minuts per sobre de les 5. Comencem el music d'avui, dimecres 7 d'octubre. Salutacions de Jordi Bosquet fins les 7. Les 7 de la tarda.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Music. El ritme dels dimecres
10: amb Jordi Busquet.
11: Vinga amb els Doobie Brothers. Amb un tros de clàssic amb la veu de Michael McDonald, amb aquest àlbum que va aparèixer l'any 1979 i que incloïa aquest primer senzill, la bomba dels Doobie Brothers, amb aquest Waterfall.

Les produccions que va veure la llum amb aquell mític any per les grans produccions musicals com era l'any 1979. També va veure la llum aquest Wonderful Beliefs dels Doobie Brothers amb la veu de Michael McDonald. Vinga, més cosetes avançant el music, avançant aquesta primera hora, quan passen 7 d'un quartet de 6 de la tarda, aquest 7 d'octubre, que és dimecres. Ara les Pointer Sisters. Aquí tenim aquest Dare Me, que es va actualitzar a finals dels 90. Aquesta és la versió original, eh?

0: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Més cosetes, més música. De la meva, eh? Aquí tenim el Status Quo. Amb aquest Whatever You Want. El que vulguis, eh? Tot, tot, tot. Amb música, ho tenim aquí per tu.

Va, vinga, 2:15 de la tarda aquest dimecres, 7 d'octubre del 2026. Més coses. Ara ens quedem amb una perleta que signaven els Player. Te'n recordes? Érem molt joves, eh? Baby, come back. Torna, torna.

Baby Come Back, avançant cap al punt de 3 quarts. Vinga, més cosetes d'aquestes que tenim al disc dur de la història de la música de la meva vida. Un àlbum que s'anomenava Some Girls, algunes noies, i era la incursió al dance, ni més ni menys que dels Rolling Stones. I per mostra, aquest Miss You. Després vindrien més coses dance del Rolling, eh?

Com comentàvem, va ser l'avançament a la reconversió momentània dels Rolling Stones al dance amb aquest àlbum Som Girls i aquest missió. Després vindria l'Emotional Rescue, que incloïa peces com el dance o el mateix Emotional Rescue, eh? Va, vinga, avançant cap al punt de tres quarts. Ara una lenta d'aquelles inoblidables. Aquella tenim sonant. Eren els Chicago. Peter Cetera, al front d'aquesta mítica banda, d'aquest If You Leave Me Now.

Ai, la banda de Peter Cetera, els Chicago, amb aquest If You Leave Me Now, no em deixis ara, sisplau. Ara no, eh? Mama, I just got to have your love. Seguim avançant en 4 minutets, 3 quarts de 6 de la tarda. Va, vinga, una mica de Stevie Wonder. Aquí tenim a Sir Duke. Buah! Una de les grans produccions de Stevie Wonder.

Ara una miqueta de Supertramp des de Living in the Quiet Moments. Aquella portada que porta aquest piano tot ple de neu i que incloïa aquesta altra perleta que sona tot just aquest Give a Little Bit. Dóna'm una mica.

0: Doncs la tendra veu de Roger Hudson liderant vocalment la banda del Supertramp amb una de les clàssiques Give a Little Bit de Stalifen in the Quiet Moments. Vinga, quatre consellets i l'últim bloc abans d'arribar a la informació.
1: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
2: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
1: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Doncs va sortir una versió amb RuPaul. Aquesta és l'original amb Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Elton

Vinga, més cosetes. Abans d'arribar al punt de les 6 de la tarda, amb el qual actualitzarem notícies i informacions abans d'entrar de ple amb la segona hora del Music d'avui, que som dimecres 7 d'octubre del 26. Vinga, una de les més potents dels Kiss. Aquí tenim el Rock and Roll All Night.

Vinga, 4 minutets, arribem a les 6 de la tarda. Quadrarem les 6 i arribarem a notícies amb una de la Kissy and the Sunshine Band. Aquí tenim aquest That's the way. That's the way, I like it, I like it. Aquest és el camí, ens agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ple del Parlament avala la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC i els Comuns. La proposició permet destinar edificis, oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre d'altres, habitatge de protecció oficial. Les mesures s'implicarien en municipis on la demanda residencial és forta i acreditada o que siguin zones de mercat tensionat. I tensió avui a la primera sessió de control al Parlament després de l'anunci de l'avançament electoral a l'Estat. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver convertit l'habitatge en una excusa per avançar les eleccions. Sales també ha advertit que la convocatòria electoral pot deixar en suspens diversos compromisos polítics assumits pel PSOE i ha citat, entre d'altres, el finançament singular, la gestió de l'IRPF o el traspàs de Rodalies.
2: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: Illa ha retret a Junts que votés amb el PP i Vox al Congrés i ha situat els juntaires dins del que ha definit com el bloc involucionista. El president ha augurat que la Diputació Permanent els podrà convalidar.
3: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar el lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba a un 23%. I el cos trobat en un cotxe en la zona inundada del túnel de la Ronda Nord al terme de les Franqueses del Vallès és d'un home de 43 anys, el qual dimarts ahir se n'havia denunciat la desaparició. La investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. D'entrada, res no apunta a que la mort sigui criminal. I victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en un partit de la FIBA. És tot de moment. D'aquí una hora, més notícies.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ja està en marxa la nova campanya de vacunació de tardor que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc, tal com explica el regidor de Salut Pública a l'Ajuntament d'Abrera, José Antonio Zafra.
5: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, al conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària Cap d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per a la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents en residències de gent gran gran i centres d'atenció a la diversitat funcional, persones de 80 anys o més, dones embarassades, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris i infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del proper dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada, persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara l'obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, treballadors i treballadores dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del Cap d'Abrera, recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Les vacunes contribueixen a reduir les hospitalitzacions, els ingressos a les unitats de cures intensives i les complicacions associades a aquestes malalties, especialment entre les persones més vulnerables. Les vacunes s'actualitzen cada temporada per adaptar-se als canvis dels virus i reforçar la protecció de la població. Tot i que no eliminen completament el risc de contraure la malaltia, sí que redueixen de manera significativa la probabilitat de patir símptomes greus. Les persones que formen part dels col·lectius inclosos en aquesta primera fase de la campanya ja poden demanar cita prèvia per vacunar-se contra la grip i la Covid-19 a través dels següents canals. Presencialment, adreçant-vos a les instal·lacions del Cap d'Abrera, al carrer de Manresa número 9, atenció d'adults, o al servei de pediatria situat a la plaça del Rabat 1, número 1. Per telèfon, trucant al servei de concertació de visites pels adults 93 326 8901 i pediatria 93 001 2740. I també a través de l'aplicació La Meva Salut, disponible per gestionar cites i tràmits sanitaris. Podeu registrar-vos o accedir-hi des de La Meva Salut.
0: Abrera Informació. Salut pública i benestar.
4: La campanya de vacunació serà un dels temes centrals del pròxim programa de la salut a les zones, que s'emetrà aquest dissabte 10 d'octubre a les 12:03 del migdia a Ràdio Abrera, al que també parlarem de la lactància materna. Concretament, en aquest programa parlarem amb la infermera del Cap d'Abrera, Vega Càmara, que explicarà tots els detalls de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, els col·lectius als quals s'adreça, els beneficis de la immunització i els passos que cal seguir per demanar cita. Seguidament, el programa abordarà un altre tema destacat d'aquest mes d'octubre, la lactància materna, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Lactància Materna. Per parlar-ne més, la mateixa Vega Càmara, també participaran la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Marta Hernández, i la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales. La Salut a les Zones és l'espai de promoció de la salut de Ràdio Abrera, impulsat pel Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària EAP d'Abrera i Ràdio Abrera. El programa s'emet cada segon dissabte de mes amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la ciutadania per adoptar hàbits saludables, prevenir malalties i promoure el benestar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vinga, doncs amb actualitzades, notícies i informacions amb el company Òscar Navarro, arrenquem aquesta que és ja la segona hora del Music i tot just quan passen 8 minuts del punt de les 6 de la tarda. Vinga, a tope! Aquí tenim a Will Cherry, Play the Funky Music. M'encanta aquest tema, eh?

0: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Vinga, una miqueta de sang calenta als Hot Blood i als Soul

estem desempolsant anys molt llunyans, eh? No sé si hi haurà gent per aquí escoltant que recordi tots aquests temes. Bueno, jo els poso, eh? Vinga, una altra de l'època que tampoc li ha fet justícia al temps, però que era la bomba de la bomba. Eren els CG and Company i aquest era el Devil's Gun. Una altra que escoltàvem de ben petitons allà als autos de xoc, eh?

Aquest era Devil's Gang, una mica de groove de la mà de Ronnie Franklin. Aquí tenim el The Groove autèntic, eh? 10 minuts i 6:45 de la tarda. Avui que som dimecres, 7 d'octubre, el dia del Music, com tots els dimecres, amb Jordi Busquet en directe des de Ràdio Abrera per tot el món.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
6: Tengo una miqueta de GMC amb Authentic Soul House of Chicago amb aquest Shadows of Your Love.

0: versió de tot un clàssic de GMC, com era aquest de Shadows of Your Love. Ara els The Connection sonen amb aquest At Midnight, una altra de les clàssiques que ens apropen al punt de 2:15 de la tarda, avançant el music aquí a Ràdio Abrera i per tot el món. Salutacions de Jordi Bosquet, com tots els dimecres, 2 hores d'intensa música.
1: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.

Al punt de 3 quarts eren els Sex Express i ara la Jocelyn Brown. Aquí tenim aquest I Wish You Well. Una de les clàssiques d'aquest tros de veu, eh? En 7 3 quarts, seguim avançant al Music amb Jordi Bosquet.

creadora del Sant Mariel Sesgall. Aquest era un altre de les seves grans produccions, com era aquest I Wish You Well. Ara un colonel, el colonel Abrams. Aquí tenim un altre remix del Trapped. A mi no m'agraden els remixos, m'agraden més les versions originals.

Després busquem l'original per ahí. No m'agrada aquesta, eh? Una de Simplicius. Let Her Feeling. En 3 minuts, 3 quarts. Darrers minuts del Music d'avui, eh? Amb molt bona música.

els dimecres amb Jordi Busquet. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

Doncs una de les produccions exitoses de la Madonna, una de tantes i tantes i tantes com podríem repassar aquí tot just, eh? Sí, sí, les 7 de la tarda. Bé, anem a canviar d'estil de rotllet i anem a presentar, doncs, lo nou d'una de les bandes que ja saps que més m'agrada, eh? Són els U2 que presenten un nou àlbum que sortirà en novembre i una nova gira que entrarà de ple a l'any vinent. Aquest és l'avançament Silencio, lo nou de la banda de Bono i Diez, U2.

0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Obrera. La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb Jordi Busquet.
2: Vinga, que marxem 3 minuts i arribem al punt de les 7 de la tarda. Abans de marxar, ho fem a lo gran, eh? Aquí tenim a Dr. Alban. I aquest sing, aleluia. Vinga, que...

0: cabo, como creo que no he dicho en ningún momento, que es Shenzhen, y que es el centro de la tecnología de China, con unas torres de cristales gigantes, una ciudad rollo futurista. Es, bueno, a ver, los chinos, por favor, es que no, está la gente aquí con los audios y con las cosas y yo intentando hacer el programa de radio. Es que de verdad que esto es un espectáculo. Bueno, que vuelvo la semana que viene, voy a estar aquí porque os tengo prometido un episodio de Bad Bunny, ¿vale? Pero ahora voy a acabar mi viaje en China, pero sí que tengo que decir una cosa. Para todos los y las, y les y lis, que os habéis chupado igual que yo todos los Instagrams y todos los TikToks de China este verano, y que os han dicho las maravillosas ventajas sin inconvenientes que tiene el venir a China, y que es verdad, porque soy fan china, pero hay dos cosas que debéis saber antes de venir. La primera, no hay desodorante en China. O sea, que Néstor y Yaiza, si os huele el alerón, cosa que no quiero que me confirméis ahora, sino después, tenéis que traeros desodorante a China. Porque yo me he vuelto loca buscando un santo desodorante, porque digo, ¿para qué voy a ir yo cargada a China con todos los productos cuando en China los chinos tienen de todo? Y si no, porque cuando tú aquí vas a los chinos no te falta de nada. Bueno, me he vuelto loca buscando desodorante. Al final me fui como una especie de capravo día, yo no sé lo que era aquello chino, que había de todo, y digo, ¡ah! El apartado de la belleza. Me voy para allá con sus colones, con sus geles, con sus llaves, y una barra de desodorante. ¿Quieren los chinos, por favor, callar? Es que es una cosa espectacular, ¿eh? Es que estoy aquí en un sitio donde hay gente para arriba y para abajo, la gente con los móviles, porque aquí lo de los móviles es un espectáculo. O sea, aquí tú, eso que dicen los influencers es verdad, tú puedes comprar, mejor dicho, alquilar un cargador de móvil, coges, alquilas el cargador, mientras te tomas una Coca-Cola china, cargas el móvil, después lo devuelves, una maravilla. Pero estábamos en el desodorante. La cuestión, que no existe el desodorante en China. No existe, y esto es verdad de las verdaderas. Entonces, resulta que tú vas a comprarte un desodorante en China, lo único que te...
1: Radio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que, recordem, continuen desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins un cotxe en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Les tempestes encara no fan net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes de la meitat nord i est de Catalunya, i es manté la fase d'emergència del ple Nuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Protecció Civil, demana nou prudència, tot i que les pluges, diu, no seran torrencials. Imma Soler és la subdirectora.
3: Demanem prudència a tothom perquè avui encara pot ser un dia en què puguin haver-hi alguns xàfecs. Esperem que no tinguin la intensitat, segons la previsió que tenim, que van tenir ahir, i en cas de que hi hagués alguna incidència, doncs evidentment estaríem fent aquest seguiment i aquesta vigilància. Però...
2: Intenses pluges que han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre. Recordem, entre divendres i ahir dimarts, Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres, 75 dels quals van caure en una hora, el dilluns, a primera hora del matí. Vilassar de Mar és la segona, amb més acumulació, per davant de l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, que van resultar molt afectades els primers dies de l'episodi. En conjunt, una trentena d'estacions del Met Teocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, especialment Terres de l'Ebre i àrea metropolitana. I el Ministeri de Consum ha obert un expedient sancionador a un gran portal immobiliari que opera tot l'estat espanyol per pràctiques comercials deslleials contra consumidors i usuaris. El Ministeri detalla que es podria afrontar a multes de fins a 100.000 euros. I encara en relació a l'habitatge, Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat per la construcció d'habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda, formant part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 fins al 2030, una cessió en un termini de 75 anys. I parlem del que passa aquesta nit. Esperat ja aquest concert d'Oques Grasses. Milers de persones es congreguen a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on el grup Oques Grasses celebra el primer de quatre concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic a partir avui de 9:15. 14 anys de trajectòria i 6 àlbums d'aquest septet que ha quedat en la memòria col·lectiva de tota una generació. Els propers concerts seran el 8, el 9 i el 10 d'octubre.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permet a posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
1: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. Amb motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els nostres animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'octubre, si censes el teu gos o gat a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exaurir-ne existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també dimarts i dimecres de 2:45 a 7 de la tarda. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Igualtat. Infància.
4: Divendres 2 d'octubre passat es va inaugurar l'exposició Veus Invisibles, Mares Solteres i Infància Abandonada al Marroc a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, una mostra multimèdia i testimonial organitzada per Amics dels Infants del Marroc que dona visibilitat a la realitat de les mares solteres, la infància abandonada al Marroc i la feina de les associacions locals. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i les regidores d'Infància, Arantxa Galofré, i Igualtat, Júlia Mirto, van assistir a la inauguració. La mostra obrirà fins al dissabte 24 d'octubre inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera.
1: Abrera Informació. Infància.
4: En marxa una nova edició de l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor, amb el qual s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, acompanyat de la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, i la tècnica d'Igualtat, Esther Reales, han visitat aquest divendres 25 de setembre passat el nou grup d'aquest espai per tal de donar la benvinguda a les famílies que s'hi han apuntat per realitzar aquest acompanyament familiar. Des dels Serveis d'Infància i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera es continuen oferint espais de suport i acompanyament a les famílies amb infants de 0 a 12 mesos. Sota el nom de La Llavor s'ofereix acompanyament professional i un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben a l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Enguany s'han posat en marxa dos grups. El primer es va realitzar durant els mesos de març, abril i maig, mentre que el segon ha començat aquest divendres 25 de setembre passat amb un total de 10 sessions fins al 4 de desembre. Els temes que es tracten en aquestes sessions són, entre d'altres, les necessitats dels nadons en cada etapa evolutiva, evolució en el creixement dels nadons, descoberta de l'entorn, jocs i material, paper de l'adult, recursos i propostes de petits jocs, cançons i massatges, el contacte i l'aferrament segur i el vincle, comunicació amb el nadó, mirada i paraula, la son i el plor del nadó, les visites al pediatre, la lactància materna i artificial, la corresponsabilitat en les cures, la criança i la llar, el postpart, vivències dels referents i dels nadons o la relació amb la família. Podeu consultar tota la informació sobre la llavor als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes. I escoltar-te tu...

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula.cat. Només música, només en català.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb...
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Aturat el desnonament en un bloc de pisos de Sant Andreu després de més de 12 hores de pressió veïnal. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc Llenguadoc 74 en aquest barri, gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat. Hi havia 18 pisos afectats on viuen 32 persones, 6 de les quals són menors. El desnonament estava previst per aquest dimecres al matí, però centenars de persones s'ha mobilitzat davant de la porta per impedir-ho durant hores. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
4: Vull informar que hem aconseguit aturar el desnonament i jo crec que aquesta és la notícia més important. Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el Govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
3: Lídia Guillén és la secretària d'Habitatge de la Generalitat.
5: Necessitem una gran aliança de país pel dret a l'habitatge amb institucions, ajuntaments, entitats, veïnat i tots els sectors disposats a portar solucions. Una força col·lectiva capaç de convertir aquest dret en una realitat. Avui celebrem que el desnonament no s'hagi produït, però el nostre compromís no s'acaba avui. No n'hi ha prou de guanyar temps. Cal guanyar estabilitat i dignitat.
3: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que el 23 de setembre va ser desnonada al seu pis del Retiro, ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón aquesta tarda. Havia donat nom als decrets d'habitatge i s'ha convertit en un símbol de la lluita per un habitatge digne i contra els desnonaments. Va ser traslladada a l'hospital després de ser expulsada al seu pis durant 7 dècades i tot i això, tot i l'estat delicat de salut, va enviar diversos missatges. El Sindicat d'Inquilines de Madrid ha lamentat que l'acord aconseguit amb l'empresa propietària de l'immoble que li permetia tornar a casa ha arribat massa tard. I els Mossos han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. Els agents l'han localitzat i han vist que a l'interior hi havia un cos d'una persona morta en estat de descomposició. Hi havia una denúncia de desaparició del propietari d'un vehicle a l'agost, quan van tenir lloc uns aiguats al municipi. Per cert que el Museu Mar i Cel de Sitges estrena demà dijous al racó Lola Anglada, un espai on ressusciten temporalment algunes nines de la col·lecció històrica de l'artista. Més de 500 en peces del segle XVII i de la primera...
2: Música i informació. Ràdio Abrera.
6: Això és Cocodril Club. Man.

tal, cocodril, cocodrila? Com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar. La presència.

És la cançó del Baby. Baby, I love you to want me. Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor era Philippe Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven. Que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu, com el programa, Cocodrilclub. Agrega't que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música, sempre, tot el temps, all the time. Deliciós, el so dels Doobie Brothers. Recordes?

0: Listen to the music. All the time, sempre. Escolteu la música. Guardeu-la a la vostra farmaciola d'emergències. Per si de cas, no us allunyeu mai d'ella. Heu de tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, Calella, Pineda de Mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prémer play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta, i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. I li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt i a gent que no s'hi dedica però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Nele, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

0: estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Have you lost the game you're not playing? Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. It's just a song wrote for you. Al conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neill, vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni als Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Túria. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. Rosalie, Sam Neill.
1: Pell de gallina.
0: Viu avui. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passes la vida... I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. De Crosby, Stills and Nash, del 1982. Wasted on the Way, que aquí es va dir Perdido en el Camino.

de Tondeuí. Realment deliciós. Perdut en el camí, Crosby, Stills, Nash, des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era estiu. Era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi que mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial, on del mig s'aixecaven unes cadires amagades i que podia portar fins a 7 persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, del Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que hi havia gent que es buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bessians, que així es diu el poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge feia interminable. Trigava com 6 hores, sí. I, a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a 2 auriculars. Mono, evidentment, era mono, per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les, tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que per altra banda era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte i una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó, que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut l'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Own, del grup Bread, que aquí es va dir Todo lo que tengo.

Hi ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar amb els líquids de l'odi i la nostàlgia. A vegades, contemplo aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

poemes, pregàries i promeses. Aplaudiments per John Denver, sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. Molt benvingut si ens has trobat com per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Recordes aquelles festes particulars quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? I per un somriure, un cel. I de cop, Demis Roussos, al capdavant dels fills d'Afrodita, cantava

0: aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Aphrodite Sound, Demis Roussos, Vangelis, Papatanasio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La primera vegada que vaig escoltar aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendent d'ella tota la tarda, ella va acabar ballant amb un altre que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Un amic em va deixar a l'LP, el disc gran dels Aphrodite Child. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa aquella nit que no podia dormir, d'impotència, de buit, bueno, qui més que menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, era ja tard, eren 12:15. I el dia següent, dilluns, havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc que em va deixar un col·lega d'Aphrodite Child. I em va agradar Marie Jolie, malgrat que aquella nit no estava jo per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Car je suis heureuse.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, per nosaltres era la francesa perquè molt petita se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge del mes d'octubre, si no recordo malament, del 1972. Però la meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles. I això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió. I jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per el tracateig del tren, no? Però després, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, vam improvisar un guateque. Érem uns 40, més o menys. Aquells tocadiscos petits de maleta tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverberació i així semblava que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava de comprar, el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. El títol, Tu vas dir thinking about my baby, que aquí es va dir Demasiado ocupado, pensando en mi nena.

0: Too busy thinking about my baby. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Records del 72. D'una divertida cançó del grup Verdi Gras. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai. Bé, en realitat continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses, no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva, et trasllada en el temps. Sí, si em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada.
1: Cocodril Club.
0: Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment es poden fer realitat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un One Hit Wonder, John Farnham, You Are the

0: Gin. A banda del nostre amable comunicant del 1996, algú se'n recordava d'Oliver? Ah, doncs va fer coses realment notables. A finals dels anys 60 i principis dels 70 ens va regalar meravelloses cançons que alguns no hem oblidat mai.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Posem una del Serrat, sí o no?
2: Hola, Albert, soy Carmen. Me encanta tu programa y quiero que me pongas de Serrat el Corrión. Un beso.
0: No perdis la sintonia.
3: És

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La vaga general per l'habitatge es farà l'11 de novembre, així ho han anunciat en roda de premsa els representants dels sindicats convocants, Comissions Obreres, UGT, CGT i IAC i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. Carme Arcarazos, la portaveu del Sindicat de Llogateres.
2: La guanyarem. És una vaga que fa molt de temps que en parlem, que l'hem estat treballant, però aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
1: Durant la reunió s'ha conegut la mort aquesta tarda a l'Hospital Gregorio Marañón de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid que va tornar a encendre el moviment de l'habitatge. Mari Carmen Abascal s'ha convertit en un símbol de la lluita per un habitatge digne i contra els desnonaments. La notícia de la seva mort genera un fort impacte entre les persones acampades a la Plaça del Sol, que han començat una marxa en protesta pels carrers de Madrid intentant arribar al Congrés dels Diputats i han fet un minut de silenci a la seva memòria. El sindicat d'inquilins de Madrid culpa de la seva mort al rentisme i l'especulació. Alicia del Río n'és la portaveu.
3: La especulació nos cuesta la vida y hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Mari Carmen. Su memoria sigue con nosotras, sigue presente en su lucha, sigue presente en el legado que nos ha dejado y será eterna en nuestro sindicato y en la historia de este país.
1: I a Barcelona, finalment s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos a Sant Andreu després de més de 12 hores de pressió veïnal amb centenars de persones que intentaven impedir-ho. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc Llenguadoc 74 en aquest barri barceloní gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat. Hi havia 18 pisos afectats amb 32 persones, 6 de les quals són menors. Per cert, que demà la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, presidirà la reunió de la Comissió Assessora pel Salari Mínim Interprofessional per començar a elaborar el seu informe. L'objectiu és poder tancar-ho abans dels comicis a les eleccions generals. Actualment està situat als 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I encara no fem net de les pluges. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que demà es produeixin xàfecs forts de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat nord-est de Catalunya. Els trens, de moment, circulant amb més normalitat, ha anat progressivament.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

aquest programa i qui us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts al Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Abrera 107.9. amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica, al blog hi trobareu l'enllaç. Doncs ja hi tornem de nou amb un programa dedicat a l'editorial amiga, la de John Bishop, Origin Records, i algunes de les seves novetats aparegudes al mes de juliol. Podrem escoltar el jove trombonista d'origen asiàtic Andrew Kim i el seu disc Lineage, també un altre trombonista ja més maduret, en Ben Patterson, i disc anomenat Stretch, i ja acabar amb el disc enregistrat en directe, el de Brad Good Quintet featuring Ernie Watts, Live Your Dream at North Street Cabaret. I començarem el programa d'avui amb aquest darrer disc, Live Your Dream at North Street Cabaret, de Brad Good Quintet featuring Ernie Watts, publicat el 19 de juny de 2026, enregistrat per Bath Kemper Audio for the Arts a North Street Cabaret, Madison, Wisconsin, el 5 d'octubre de 2025, mesclat per Sócrates García, Johnstown, CO, masteritzat per Chris Wright a Violet Studio Boulder, CO, amb Brad Good trompeta, Ernie Watts saxo tenor, Adrian Ferrugia piano, Jay Anderson contrabaix, Adam Nussbaum bateria, composicions, n'hi ha una de Good, n'hi ha dues de Watts, dues de Ferrugia, una de Nussbaum, una de Jim Davis, Roger Ramirez i James Tiernan, una de Jimmy Davis, una de Frank Churchill i Larry Morey. I sempre el disseny i maquetació de la portada és de l'amic John Bishop, produït per Brad Good. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I un concert enregistrat en directe té sempre un punt més d'emoció, car la qüestió vivencial del públic assistent es palpa a l'hora que se senten els seus aplaudiments. També passa que els temes són més llargs, bàsicament perquè les improvisacions són més llargues i normalment improvisen tots els músics. En aquest concert hi va haver balades, com és normal, i la més sentida va ser la interpretació que van fer del clàssic Loverman, que tant Billie Holiday com Charlie Parker van immortalitzar. En aquest tema, el líder Brad Good va ser l'estrella única fent una increïble improvisació. Un altre tema delicat és el que titula el disc Live Your Dream, i tema el més llarg, de més de 11 minuts, ara però amb els dos vents la melodia. Un altre amb aquest tarannà però un pèl més vital és el I Miss Missing You, i també és així de bonic el clàssic que va popularitzar Miles Davis, Someday My Prince Will Come, amb el saxo tenor d'Ernie Watts, acaronant-nos ja d'entrada. I aquesta vegada sent ell l'única estrella al firmament, sense oblidar la base rítmica, és clar. Un directe amb força temes delicats, cosa no massa habitual, i per això el tema For Michael, que podria estar dedicat a Michael Brecker, és així també de bonic. Doncs ja els començarem escoltant en el magnífic tema del bateria Adam Nussbaum, anomenat I Miss Missing You.

I quin tema més maco aquest I Miss Missing You de l'Adam Nussbaum per començar el programa. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Fresh Sound Records, Quadrant Produccions, Temps Record, Yucali Music, Club del Disco, Seda Jazz Records, Origin Records i Raval Jazz Underpool, enllaços que trobareu al blog. I pràcticament tots els sons possibles sorgeixen de la trompeta de Brad Good. Les seves línies melòdiques amb tota l'energia són repetides ràpidament per Ernie Watts, el tenor. Els seus passatges igualen i sovint amplien els solos i les idees de Good. Això ens han dit els de Downbeat. I el Thomas Cunifee, diu ell, talents brillants i juntament amb una secció rítmica excepcional han format un conjunt magnífic. La seva música ofereix tot tipus d'oportunitats per a la creativitat i l'expansió. I jo us dic que la resta de temes són més vitals, tot i que alguns no massa més, com és el cas d'un altre dels que passa dels 11 minuts, Half Moon, iniciat amb una intro a piano sol i ja la melodia de la càlida trompeta del líder Brad Good. Serà després quan intervendran els demés companys i apareixer també la qüestió rítmica amb els copets a plats de la bateria de Nussbaum. I sí que hi ha un tema força divertit amb un ritme així com Latin que d'entrada ens captivarà, i més que ho faran els sons dels dos vents fent la melodia i posteriors improvisacions, i el tema anomenat Goose Dance. I més coses d'aquest projecte són aquestes. Documentats per primera vegada junts al disc That's Right del 2018, la relació musical del virtuós trompetista Brad Good i el llegendari saxofonista Ernie Watts es remunta a 8 anys abans, quan es van conèixer junts en un escenari. La seva vívida relació musical es va fer immediatament evident i des de llavors han buscat oportunitats anuals per fer gires, emocionant cada vegada el públic amb les seves improvisacions d'estil fonamental ambulista d'alta energia dins d'una col·lecció de composicions originals en constant expansió. Live Your Dream captura el quintet en directe al North Street Cabaret de Madison, Wisconsin, on la secció rítmica del bateria Adam Nussbaum, el baixista Jay Anderson i l'inventiu pianista Adrian Farrugia impulsen la banda a través de les melodies aportades per cada membre, a més d'àmplies lectures de quartet del Someday My Prince Will Come a Mernie i la col·laboració de Brad a Loverman. I sí que el tema que sembla més vital és el primer track del disc, Covid Nightmare, el mal son del Covid, i ho sembla per la intro dels dos vents. La cosa és que posteriorment també esdevé un tema a tempo medium i finalment no hi ha cap tema vital d'aquells tan evidents. I nosaltres ja els acabarem d'escoltar en aquest tema, Covid Nightmare, de Brad Good.

I sí, va ser un directe un tant atípic, sense temes massa vitals, i tots amb tempo medium i algunes balades, cosa per això que devia ser molt bonic. I segueixo amb aquest programa dedicat a Origin Records i ara amb el jove trombonista Andrew Kim i el seu disc Lineage, publicat el 24 de juliol de 2026, enregistrat el 16 de maig de 2025, mesclat i masteritzat per Corey de Rússia als Troubadour Recording Studios, Lansing, Missouri. Amb Andrew Kim, trombó, Cheryl Cassidy, saxo alt, saxo de no flauta, Xavier Davis, piano, Rodney Whittaker, contrabaix, Ulysses Owens Jr., bateria, convidats, Randy Napoleon, guitarra en dos temes, Michael D., saxo baríton en dos temes, Steve Bauman, contrabaix en quatre temes, i les composicions, cinc són de l'Andrew Kim, una del Rodney Whittaker, una del Chevy Davis, una del J.J. Johnson i una de Curtis Fuller i una altra de Victor Young. I aquí també disseny i maquetació de la portada de l'amic John Bishop, produït per Michael Dees. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I aquest magnífic disc té una diversitat de ritmes i tempos alhora que de compositors, com heu escoltat ara mateix. De balades n'hi ha una que, a més, és una composició pròpia del líder Kim anomenada Welcome Home, on destila delicadesa i maduresa interpretativa compositiva. I un altre tema més o menys en aquesta ona és el de Victor Young, el conegut Stella by Starlight, interpretat a tempo doblat i swing en la primera improvisació, la del líder al trombó i tema a trio de trombó, guitarra i contrabaix. A partir d'aquí els temes ja tenen una determinada trempera, alguns més i d'altres menys, com és el cas de Nostos, iniciat pel bateria i després amb motiu, a càrrec del pianista i swing en la improvisació del guitarrista i tema d'Andrew Kim. Un altre amb aquest tarannà i propi també és Awaken, amb una primera improvisació a càrrec del pianista. I ja els escoltarem en el preciós tema de Victor Young amb Randy Napoleon a la guitarra i Steve Bauman contrabaix, ells dos dels convidats, a l'Stella by Starlight.

I quina meravella de tema aquest, Stella by Starlight, és un tema que m'agrada molt i ells l'han interpretat a la seva manera. Es pot tocar a tempo de balada, però es pot tocar també a un tempo una mica més viu i fins i tot hi ha gent que el toca molt ràpid. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Discordian Records, Munjun Records, A One Records, A.MA Records, Notami Jazz, Doti Chilune, Segell Microscopi de Changes Music, Crew Records, enllaços que trobareu al blog. I el Michael Dis diu: té habilitat, té gust i té aquest gran so daurat, per això ell és el futur del trombó del jazz. Sí, és molt brillant. I Randy Napoleon diu: Andrew Kim forma part del renaixement actual del jazz, la seva interpretació és expressiva, precisa i sorprenentment virtuosa, és una meravella. I de temes vitals n'hi ha alguns, com és el cas del segon track i tema del conegut baixista Rodney Whittaker, anomenat The World Falls Again. També ho és el primer track i tema propi, Kim Poster, però nosaltres ja els acabarem d'escoltar en el gran tema de J.J. Johnson, anomenat Cube Stick.

I quin brutal tema del J.J. Johnson per acabar-los d'escoltar, aquest Cube Stick. I nosaltres ja acabarem el programa d'avui amb un altre trombonista, aquest ja no tan jove, i estic parlant de Ben Patterson i disc Stretch, publicat el 19 de juny de 2026, enregistrat per Bob Dawson el 17 i 18 de desembre de 2025 i mesclat per ell mateix al Bias Studios Springfield. Enginyer assistent Tom Tyra, masteritzat per Mike Mouncer al Axis Audio Nashville, Tennessee. Amb Ben Patterson trombó, Sean Purcell guitarra, Harry Appleman teclats, Miles Brown contrabaix, Todd Harrison bateria. Totes les composicions són de Ben Patterson. Disseny i maquetació de la portada de John Bishop, abraçada John, produït per Ben Patterson, Rick Ziegler i Bob Dawson. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I aquest disc és també una joia de composicions, totes del líder i també trombonista, el bo de Ben Patterson. I de temes macos i delicats, n'hi ha com és This Is What I'm Doing, amb un magnífic solo del líder. En aquest projecte contrasta molt la sonoritat de la guitarra de Sean Purcell per dissonàncies, per exemple, en aquest tema. I ja els temes deriven cap a d'altres derroters, un tant funkies com és el cas del tema Confidence and Doubt. En moments a duet de trombó i guitarra destacant molt la sonoritat estratosfèricament aguda de la guitarra de Purcell en el seu brutal solo. I un altre tema impressionant és Ship of Fools, amb uns duets de trombó i guitarra ja fent la melodia, increïbles tots dos, i bon marcatge del bateria Harrison. I un pèl més vital és el tema que titula el disc i també amb un puntet de marcatge rítmic pel bateria i tema anomenat Stretch. I un altre tema a tempo medium i carregat de swing és el tema aquest sí dedicat a Michael Brecker anomenat Missing Michael. Doncs ja els començarem escoltant en aquest gran tema, Missing Michael.

I sí, nosaltres també trobem a faltar a Michael Brecker, i aquest tema preciós del Missing Michael ens ha situat en aquesta ona. I els de All About Jazz diuen: una ploma i una ment lliures de normes i expectatives i un equip unit de compatriotes musicals. Això deia el Dan Bilowski de All About Jazz. I els de Paris Move diuen: una alegria absoluta de principi a fi, portada a la vida per un conjunt fenomenal. I ja els dos més bèsties són Frenetic i Or Maybe You Would, i per això nosaltres acabarem el programa d'avui i ja els acabarem d'escoltar en el tema Or Maybe You Would, de Ben Patterson.

I quin brutal tema per acabar el programa d'avui, aquest Or Maybe You Would, de Ben Patterson, que espero que us hagi agradat tant com a mi, com sempre us dic. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, i ara sense xerrar massa pels descosits d'interessos comuns, això sí, espero i seleccionar les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: A Ràdio Abrera ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en la...

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tenir un boi. El nou favorit de la baixata.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien
2: clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Ràdio Abrera. Són les 12. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.